0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de esta radio pública.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informativos. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. Preocupació al sector hoteler mallorquí per la situació a Cuba després dels darrers moviments dels Estats Units, que ha desplegat un portaavions al Caribi després de la imputació també de Raúl Castro. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, assegura que la situació a l'illa és insostenible. És un dels titulars en aquest dijous 21 de maig. Amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz repassant més titulars amb Paula Bendito. Parlarem de dos cadàvers.
2: La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que van aparèixer mortes ahir en aigües de Formentera. Portaven una armilla salvavides i van ser traslladats al port d'Eivissa.
1: Compareixerà avui.
2: L'Ajuntament de Ciutadella per explicar si es recorre la reconversió de la plaça d'Esborn tot després que d'aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears hagi aturat la transformació de la zona en peatonal.
1: I en els esports?
2: La direcció del Mallorca diu que s'ha de mantenir l'esperança i lluitar per quedar a la primera divisió fins al darrer moment.
1: Anem a conèixer també quina és la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen les temperatures. Serà un dia càlid amb màximes de 27 graus a Palma, 25 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant aquest matí destaquem boires. Bufa vent fluix amb brises del litoral. És una informació d'AEMET.
1: Ara mateix tenim 16 graus a Eivissa, de 7 a Palma i a Mahó i també de 9 a Formentera. I anem a conèixer quina és la situació del trànsit. Ens la costa des de la Direcció General. Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobem retenció en la sotapista d'Inca en sentit Palma, des de Binissalem fins a Santa Maria. També a l'arribada a Sant Cladera ja trobaran retenció fins a l'entrada a la via de cintura, a l'autopista de Llucmajor, petites detencions també a l'altura d'Espilarí fins a l'aeroport i a la via de cintura de circulació lenta en general en sentit Andrat des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla i també a l'altura de la Taulera i en sentit cap a l'aeroport el túnel de Gènova i a la zona de les escoles. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Destacam aquesta preocupació en el sector hoteler mallorquí per la situació a Cuba després dels darrers moviments dels Estats Units, que les darreres hores ha desplegat un portaavions al Carib i també s'ha produït la imputació de Raúl Castro. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, assegura que la situació a l'illa és insostenible.
2: L'empresari s'ha referit així sobre la situació política a l'illa caribenya, on la companyia té diversos establiments hotelers.
5: No ha cambiado, o sea, estamos unificando y poniendo a los pocos clientes que quedan en los hoteles que tenemos abiertos y ya está. O sea, está claro que lo que queremos es lo mejor para el pueblo cubano y que la situación en estos momentos es insostenible.
2: La presidenta Marga Proens ha assegurat que des de l'inici de la darrera crisi a Cuba ha estat en contacte amb els empresaris afectats i ha qualificat de preocupant la situació que pateixen.
6: Davant de qualsevol atac que se pugui fer a la llibertat d'aquestes empreses, evidentment el govern estarà en el seu costat, com no pot ser d'altra manera.
2: Declaracions al final de l'acte en motiu de la inauguració de la reforma del segon tram del passeig marítim de Magaluf, un projecte que ha estat finançat amb 3 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. Aquesta segona fase ha reformat 286 metres línies i culmina la transformació de la primera línia del nucli turístic. El govern ha destacat que aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada. El conseller delegat de Melià, Gabriel Escarré, ha lloat una reforma que, segons ha dit, consolidarà el canvi d'imatge de Magaluf.
1: I seguim parlant de qüestions turístiques i de mobilitat també, perquè Mallorca comptarà amb una connexió directa amb avió amb Montreal, al Canadà, a partir de dia 18 de juny i fins al mes d'octubre. És una única connexió directa amb la ciutat que serà operada per Air Canada. El servei estarà disponible 3 pics per setmana a bord d'un Boeing 787 Dreamliner de darrera generació. José Velázquez és el director general de la companyia.
7: Se espera un 100% prácticamente todos los vuelos. De hecho, ya sabemos según nuestros números que van a ir al 100%. De hecho, hemos abierto otras rutas europeas, Catania, hemos abierto Toulouse, hemos abierto Nantes, hemos abierto Praga, hemos abierto Budapest y ahora mismo Mallorca, Palma, está siendo la mejor ruta de toda Europa, de todas las nuevas rutas en Europa. La perspectiva no esperamos que sean buenas, ya son buenas y sabemos que van a ser espectaculares.
1: I encara una altra qüestió turística. Comissions Obreres s'oposa frontalment al nou conveni d'hostaleria de les Balears. El sindicat ha tret una guia que explica per quins motius no signar el que qualifiquen del pitjor retrocés en drets dels treballadors turístics. Aina Escandell, bon dia.
8: Bon dia. La secretària general de la Federació de Serveis de Comissions Obreres ha explicat que és un conveni que empitjora les condicions dels treballadors i que, a part, són retrocessos en qüestions amb les quals s'havia avançat. És Carmen Carmona.
9: No nos sirve de nada un 13,5 en 3 años. No nos sirve de nada, teniendo un IPC como lo tenemos. Eso no merece la pena, a cambio de retroceso en las bajas médicas, a cambio de que no les importe que trabajen en agosto 6 días a la semana, cuando te lo van a devolver gratis en octubre. No les importa. No es verdad que se haya mejorado la media garantizada a los fijos discontinuos. Es papel mojado.
1: Per la mare de successos, un home va morir a hora baixa a una zona agrícola de la Torre d'Arianta, Pollença, com a conseqüència de l'explosió d'un bidó de benzina que estava tallant amb una radial. L'home de 58 anys presentava lesions severes al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. En el moment de l'arribada dels sanitaris, la víctima ja havia perdut la vida i no se la va poder reanimar. Les primeres hipòtesis apunten que el bidó havia acumulat gasos del combustible fet que va ocasionar la deflagració.
2: I la Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort de dues persones que van apareixen mortes ahir en aigües de Formentera. Amb dos cadàvers portaven una armilla salvavides i van ser traslladats al port d'Eivissa.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Bon dia, l'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern, Francina Armengol, del cobrament de comissions a la rama balear del cas Mascaretes. Tot d'una en parlarem. Avui és dijous 21 de maig amb Víctor Bejarano, el control tècnic. Un salut a Xisco, a dia de repassar més titulars amb Amador Bausà. Els quatre activistes balears de la flotilla pro-Palestina tornen a casa.
2: El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel, que ja han estat alliberats, arribin avui hora baixa en un vol que sortirà a les 2 del migdia des de Turquia.
1: Minut de silenci al consolat demà.
2: Les autoritats de Balears han mostrat el seu còndol i ha condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona eivissenca de 51 anys que va morir a Alacant a mans del seu marit.
1: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures màximes de 28 graus a Palma, 26 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Avui es manté el temps estable i càlid, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres, temperatures similars. Màximes de 28 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 23 a Formentera. També serà un dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar i boires durant el matí. Temperatures mínimes de 17 graus a Formentera, 16 a Palma i 12 graus a Mahó. Bufarà vent de llevant amb brises al litoral. És una informació d'EMET.
1: Avui és dijous, tenim entrada anticipada. Endavant, Bernat Company.
4: A Ràdio Nacional d'Espanya, entrada anticipada amb Bernat Company.

0: Spanky Clappers. És impossible no moure's aquest bon rotllo, aquest bon humor que destila aquest duo afincat a Mallorca, Àlex Besaldú i Miquel Àngel Bastard. El Niño Alcalino, en Àlex, bon dia.
1: Bon dia.
0: I Miquel Àngel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Gràcies per venir entre anticipada, segona visita. Avui esteu aquí per tocar en directe i també per xerrar del que vulguem. O sigui, vosaltres, jo sé que vosaltres teniu uns temes, no? Unes temàtiques, una exposició, diguem, a través de les vostres cançons. Contents un poc perquè crec que hem arribat ara en el tema de les caravanes.
1: Sí.
0: No fa molt.
1: Sí.
0: Ara escoltarem la cançó. Això tot forma part d'una...
1: d'un
0: univers.
1: Trilogia.
0: És una trilogia, no?
1: Sí, és una trilogia que es diu Habitatge, que van començar en Houses for Sale,
0: sí.
1: I que de fet van vindre a tocar l'altra vegada que vam estar, i el capítol 2 és Caravana. El primer era un... bé, xerrar de lo que està passant aquí i altres bandes, i és això. Al final la gent acaba vint en caravana perquè no pot pagar el lloguer. És una cosa òbvia, que tothom en xerra, però és així, i nosaltres sempre ho denunciem en aquest punt de vista també un poc com, si vols dir-li, amb humor, amb bon rotllo, perquè crec que s'han de denunciar les coses, però tampoc no cal fer drames brutals i també riure un poc, perquè si no, què mos queda, no?
0: Sí,
1: tal com
0: sí.
1: Està el món. És que, no sé, és un poc la nostra filosofia, diguem.
0: Ja que fem música, carregam el missatge i les lletres, no?
1: Sí.
0: I deim alguna cosa, no? Que això és important.
1: Correcte, i després a la vegada això, perquè la gent s'ho passi bé també quan vingui a bon concert i es mogui, balli i disfruti.
0: El tema de la caravana, de les caravanes, és un problema... bé, problema per uns, per altres és una solució, per altres és una mala solució, per altres és una bona solució. Bé, és una qüestió que surt als informatius, els darrers temps, això, no? He vist el videoclip, no? Mm-hmm. Diego Ingold i sí. Companyia. Contau-nos un poquet com va sorgir aquesta idea, no? Perquè Palma o Mallorca o Espanya té molt de problemes, molta temàtiques que donarien per una enciclopèdia, no? per musicar i per dur en el vostre univers. Però contau-nos per què les caravanes.
2: Bé, és un tema que està molt ara...
0: Sí.
2: No? I bé, vàrem estar investigant.
1: Sí, ens vam documentar.
2: Ens vàrem documentar, vàrem conèixer persones que viuen així, per elecció, no? I bé, ens va donar moltes idees, no? Va ser molt curiós, no?, aquesta entrevista que vam fer.
1: Sí, sí, sí, vam contactar una persona que tenia com a contactes amb molts de grups de WhatsApp de totes les diverses barriades que hi ha a Palma i també sí. A Mallorca, i ens va fer una radiografia de coses que nosaltres no en teníem ni idea, perquè, clar, al final un acaba sentint el que diuen les notícies o tal, però quan t'informen de primera mà va anar molt bé. I això, i arran d'ahir doncs, vam parlar una altra vegada amb José Juan Guijarro, que és el que dirigís, edita i fa els nostres vídeos. És el tercer Spanky Clapper, li diem nosaltres, que realment forma part del nostre projecte, no? La part audiovisual és tota seva i és una passada. I amb aquesta idea, doncs, això, de col·locar dos personatges al videoclip, en Diego i en Adrián Luis, i nosaltres també apareixem fent un cameo, i denunciar un poc això, però des del punt de vista un poc més humorístic. I bé, crec que ha quedat un vídeo bastant graciós. La gent no aguanta avui més de 20 segons mirant
0: sí.
1: un vídeo, i hi ha molta gent que m'ha dit, ostres, l'he mirat fins al final.
0: M'he quedat, no?
1: Mira.
0: M'he quedat a veure com acaba això, no?
1: Sí, no?
0: En Àlex i en Miquel Àngel són un duo que venen... bé, que són ja, diguem, veterans de l'escena i que cadascun d'ells també té altres coses i altres projectes i això. I, però bé, és un projecte que camina poquet a poquet, no? Anau poc a poc i amb bona lletra.
1: Ara, quan sentia la intro de la cançó, era sí. Palma, Palma, Palma de ja 2020, no? El 2020,
0: el 2020
1: van començar a fer això. De fet, abans del 2020, perquè se vaig estar les acaballes del Niño Alcalino, sí. Van conèixer, van començar a fer coses. I sí, anem a poc a poc i anem variant moltes coses. Ara, per exemple, trobarem un disc a l'estiu, val? Són les cançons, més tres, però és que he canviat l'idioma, les canto en català ara, per exemple, no? Dic, per què has de fer el que ja està pujat, no? a lo que són les plataformes o fins i tot editat en vinil? Quin sentit té que ara fem un disc en això que ja pues, ho hem canviat? És com farem un concurs de cerca les diferències. Perquè hem canviat moltes coses, arreglos que no estaven, coses que se canten d'una altra manera, en català... No sé, és com en continu reinventar-nos, no?
0: O sigui, aquest nou disc que sortirà tirar per estiu?
1: Esperem estiu, estem ahir.
2: Esperem.
1: Sí, ahir vam acabar de gravar tot.
0: Ah, sí? Quin serà el contingut? Diguem, recuperareu tots els singles que heu anat publicant o haurà també material nou?
1: El dels singles estaran els dos, o sigui, el primer single estarà. El segon, com va ser una cosa que va ser un regal que li van fer a Dick Bunkers, que també és un personatge d'aquí de Son Vinils, no? És un DJ i que complia uns anys que no se poden dir, que li sap greu que ho digui, i van dir, mira, te produirem dos cançons, que això està un poc fora de lo que és el... Però està en single, per tant, també doncs, existeix. Però nosaltres hem fet agafar doncs, les cançons que ja teníem algunes, les hem canviat moltes coses, i després tres de noves. O sigui, que serà 10 cançons.
2: Estarà la trilogia.
1: Estarà la trilogia, que falta el tercer, que és Avarícia, Houses for Sale, Caravana i Avarícia, no? Perquè al final tot això ha resultat de l'avarícia de la gent, no?
0: Total, o sigui, per tancar el cercle, no?
1: Sí, per tancar el cercle.
0: Supos que tindrà un format físic, no sé, hi haurà vinil de Spanky Clappers.
2: Hi haurà vinil.
1: Sí,
2: hi haurà
0: vinil. Vosaltres que sou tan analògics, no?
1: Sí. No, és vera.
0: Toca,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Se fa aquest esforç, no? I a més, bé, ara parlant de vinil, no? Teniu... De fet, estàveu aquí per això... Bé, perquè us feia ganes que venguéssiu això. Avui, hora baixa, a les 6, els fans de Spanky Clappers, que no ho siguin, i que els que se facin fans i seguidors a partir d'aquest programa, ara a la 1:30 en Ràdio Nacional, que vendran avui, hora baixa, a veure-vos. A les 6, Purple Haze, aquesta tenda de discos de Posada Real número 2, farà una... No sé si haurà directe o serà una escolta. Com serà?
2: Hi haurà directe, sí.
0: Una especie de reunió per posar en comú tota aquesta col·lecció de singles que heu anat fent, no?
1: Sí, tenim dos singles publicats i ara hem fet un format diferent per això, que és com lofi. Portem un àlbum amplificador, passem tot per ahir i serà tot com molt proper. Són tendes molt petites. Sí. O sigui, no portem tota la parafernàlia que portàvem, també anàvem en coses audiovisuals abans. Ara estem un poc, hem tornat a picar pedra i a fer comunitat, perquè vam començar com anem a fer festivals, sí, bueno, i els hem fet, però després dius, ostres, és que realment ens fa falta el contacte amb la gent de tu a tu, del boca a boca.
0: Sí.
1: I això és el que estem fent ara, vull dir, estem fent actuacions, vam actuar a SUS també l'altre dia, que és un espai SUS que també a poc a poc donamos a conèixer de primera mà a la gent que li interessa, que li pugui interessar aquest tipus de música, que és tan obert també, que no és fàcil trobar un públic per naltros.
0: No, perquè... i aprofita més tal vegada 15 persones, 10 persones, que no 200, sí, de les quals
1: sí,
0: el 90% no està per tu.
1: I tal, o toques a primeres hores perquè no et conegut, al final t'acaba veient el tècnic de sol i els cambrers, no té molt de sentit.
0: Avui Spanky Clappers, entrada anticipada a Ràdio Nacional d'Espanya. Avui a les 6 a Purple Haze podeu escoltar-los en directe, conèixer-los, donar-los la mà i tocar-los. I després tenen algunes cites més, dia 31, eh? 31 de maig, un festival solidari per Palestina, si m'haig equivocat, a Santa Maria, a Factoria de So, amb altres artistes.
1: Eh? Hi ha quatre escenaris, moltíssima gent que estarà tocant i arrimant un poc ahir l'ombro per a recaudar diners. Que...
0: Antalien no. Higiénico, sí. Greenpoint Reggae, Jato Gató, La Barraca, La Curandera, bé, una
1: bona mostra del talent balear.
0: Del talent balear, moltes vegades està com amagat o sota terra, o tal vegada no tenen els mitjans, no?, per donar-se a conèixer, i està molt bé descobrir-los aquí. I després, dia 4 de juny, ja amb sa caloreta ja que apretarà, a Mais Vinilo, supos que serà una coseta molt semblant a lo que
2: farem avui,
0: no?
2: Sí, aquest format de les tendes de disc.
1: Aprofitem per fer un poc de promoció dels singles, que tinc a casa Mordoi, i així els portem, la gent ho coneix, sap que hi ha un single que és nostre, a vegades tens el single i tu el passes i no saps qui són, i són d'aquí, a vegades la gent també ho valora, diu, hòstia, vaig a comprar este single d'esta penya que s'ho està currant aquí a Mallorca, no?
0: I doncs, em sembla anar escoltant directe, no? Hem muntat aquí un petit... bé, mos han fet canviar tota la configuració de la ràdio, no? Per... No. Inclús un ceremín, no? O sigui, un instrument que aquí a Ràdio Nacional... Bé, a la ràdio tal vegada és un poc, diguem, es troba amb dificultats per sonar, perquè estem plens de... Estem envoltats de radiotecnologia, inclús encara analògica per aquí. Anem a escoltar aquesta primera cançó, quina serà?
1: La paella de ma mare.
0: Vinga.

Pensa la vendoreta i després sofregim una bona picaeta. L'aigua calenta pa que no trenque el bull i l'arròs per damunt. Com un solc la verdura, cruixent, ni massa feta,

es millor que la paella de ma mare. Repetiria una vega, dos, tres, quatre. No hi ha res millor que la paella de ma mare. Es mereix esta cançó i un homenatge. No hi ha res millor que la paella de ma mare. Repetiria una vega, dos, tres, quatre. No hi ha res millor que la paella de ma mare. Es mereix esta cançó.

0: els Punky Clappers avui en entrada anticipada ha sonat en directe La paella de ma mare, una cançó que supos que està basada en hechos reales.
1: Bueno, Miguel pot donar fe de La paella de ma mare. Sí. Com és La paella de ma mare, Miguel?
2: És ben bona.
1: Sí. És ben bona.
0: Però és que hi ha qualque paella de qualque mare que sigui dolenta. O sigui, és això,
1: és qüestió, realment no és una cosa personal, és un sentiment.
0: S'hauria de fer un concurs, clar, no? De paelles de ma mare, no? I que acabes tot a...
1: Clar, sí, sí.
0: Que acabi a leches, o sigui, a hòsties.
1: Sí, sí, sí, sí. No, home, són... Clar, és una recepta, realment.
0: És una recepta.
1: Jo conto com fa ma mare la paella i crec que és un testimoni, o sigui, és com un algo que quedarà ahí, i jo què sé, i d'aquí igual 100 anys algú provarà la paella aquesta, dirà, vaig a fer a veure què diu esta cançó, que
0: i la tindrà, no?
1: I tindrà molta gent... la paella de ma mare, se podrà fer mundial, internacional, arribarà a totes les parts, perquè és una cosa que és com a, jo, com se diu això, no? Que és que una cosa és que té molt de valor, no? Reserva de la...
0: No sí, sé reserva. Que... reserva de la biosfera, no?
1: Això és la paella.
0: Reserva de la gastronomia mundial.
1: Això,
0: no?
1: Això és el que jo...
0: A més, quedarà enregistrat, o sigui, els papers no, no. es perden,
1: no? Estarà ahí el núvol.
0: Però el núvol sí, no? I... o vull fer una paella, te sí, poses sí, sí. la cançó i ja tu vas fent, no?
1: Claro, i vas ballar
0: i vas fent, i no?
1: I te dones i ja està feta.
0: Sí, sí, sí. I bé, pot fer qualsevol, no?
1: Sí.
0: Aquesta cançó, bé, el món dels Punky Clappers és molt ampli en quant a sonoritats, no? Vos mou per la psicodèlia, per funk, per la rumba, per les rimes afrocubans. No sé si hi ha algun territori que encara no heu explorat que vos faria ganes. O sigui, de... Escolta, no m'ha ficat encara molt per aquí. I... La pregunta seria també per què són aquests estils i no poden ser altres, no?
1: O sigui... Mira, hi ha una cosa que sempre ens deixem de dir i és la part balcànica.
2: Sí,
1: sempre...
2: aquesta té un punt balcànic,
1: aquesta té un...
2: no?
1: Sí, i clar, això també, clar, són dos mons. Ell venia de tocar una música i jo venia de tocar una altra. Algunes músiques coincidíem, no? Perquè ens vam trobar en el Nino Calino perquè teníem coses en comú, però realment jo he après molt de Miguel de la part balcànica, aquestes escales tan morunes, tot això sí. M'ha agradat molt. I ara últimament estem coquetejant en l'electrònica, perquè aquesta cançó també té una base, aprofitem per dir-ho, aquí ja va posar un pot de base en Ivan Fonollosa, que és un vinarosenc, jo soc de Vinaròs i és un company que fa música electrònica, i mos agrada també a vegades col·laborar amb gent, en Rubén García mos posa bateries, la part, diguéssim, pot ser molt orgànica o molt electrònica, i això potser mos està obrint també a altres estils, que potser no... Però no tenim cap filtre, no, Miguel?
2: No tenim filtres.
1: Sí.
0: I com us poseu d'acord? O sigui, com se fa feina, els Punky Clappers? O sigui, us reuniu, feis un gin tònic i us poseu allà a escriure...
1: Fem un bocadillo de camallot.
2: Un bocadillo de camallot.
1: Això és bàsic.
0: És picantito, sí, un poquito, no?
1: Amb el que d'Ama d'Ellà tenim un espai...
2: Magenta Madella, que tenim un espai.
1: El lloc és idíl·lic.
2: Per gravar.
1: Sí, gravam allà i moltes vegades en este procés de gravar se mos ocorren coses, canviem... És un ping-pong de molt de temps.
2: Sí.
1: Això és una cosa que volem intentar solucionar al futur, però de vegades en aquestes vides tan ocupades que tenim mos costa trobar, jo dic, seria ideal si poguéssim estar 5 dies tu i jo aquí d'allà desconnectats del món fora mòbil i gravéssim un disco.
0: Clar, per això és el que fan els buenos,
1: claro.
0: No? Ho fan
1: claro,
0: així.
1: Però és que els bons no treballen.
0: Clar,
1: bons
0: això,
1: no treballen,
0: això és molt fàcil. Claro. O sigui, ojalà tinguéssim tots, claro. Que ens dediquem un poquet d'alguna manera a la música,
1: sí, sí.
0: Una setmana estem, sencera.
1: No, claro, diu, el rock and roll és roïn, te perjudica la vida. Dili al Rollins, lo sí. Que és roïn és treballar.
0: Sí, no, els Rollins han quedat 4 dies i han fet el disc. Així no val, o sigui, tot no ho faig jo,
1: claro.
0: Saps? O sigui, no.
1: Sí, sí.
0: O sigui, no han de, diguem, sí. D'afrontar les misèries diàries, sí. No?, de tenir que hacer sí. Otros trabajos, que tal vez...
1: Això, és això. També Miguel té molta cosa de música, de
0: sí,
1: molts de projectes...
0: Sí, té moltes coses.
1: I és difícil trobar espais, però al final ho acabem fent. O sigui, som molt constants. Som dos àries molt caparruts.
0: Sí.
1: I això crec que si hagués sigut un aquari, igual no seria...
0: La qüestió és insistir.
1: No estaríem aquí.
0: El tema està... És, sí. Moltes vegades jo... Sí. A vegades parlam amb músics, no?, que és que no ha anat molt bé aquest disc, és que no hi ha gent als concerts. Dic, moment, però... Què penses que passarà? O sigui, quines perspectives tenies tu?
1: I vull dir...
0: Però això li ha passat a tothom, o sigui, inclús als triomfadors, no? O sigui, s'ha de tenir molta perseverància, no?, i insistir molt, i creure moltíssim en el que tu fas, i no és qüestió d'un, ni dos, ni tres, ni quatre anys, sinó d'anar fent, que, mi, que és el divertit, també. Però una vegada que arribes, dius, ja, ja ho he fet, això, i ara què fem?
2: El camí, no?
0: El camí és el camí, molt guapo.
1: Nosaltres mos presentem, sempre fem un full de ruta a principi d'any, mos planegem uns objectius. Uh-huh. Per exemple, l'objectiu que teniu és tocar en fira bé.
0: Bé, aquí teniu esperit que no... Però què voleu tocar per els companys, els músics? Perquè la fira bé és un poc això, no?
1: La fira bé és que mos donen l'oportunitat de mostrar el que fem per sortir fora, perquè no me vull capficar molt en aquest tema, però he fet una cançó, aposta, saps? Vull dir, ja no sé què de fer per tocar fira bé, si diu. Està, també la publicarem.
0: Sí, un dia hem de... Bé, ara no el farem. Però això ens passa un poc a tots, no? Mos presentem cada any i no hi ha manera, no? Sí. I després veus que hi ha un grup que ha anat, o uns músics que toquen sempre, no sé com és això, què passa aquí? Que, sí. Però ja hi vinien l'any passat. Però...
1: Bueno, és això. És el nostre objectiu vital que tenim ara mateix.
2: El nostre objectiu vital.
0: Un missatge des d'aquí als organitzadors de la Fira B. Sí,
1: sense rancor, eh?
0: Sense cap rancor, que per favor els hi doni mitja horeta al baluart, no?, en aquesta gent, o alguna, un raconet de palma que puguin... Sí, però passa moltíssim, no? I és veritat que moltes vegades un té la sensació de que no hi ha uns criteris massa clars, no? Bé, és igual, veurem què passa. De totes maneres, sempre, com dèiem, els músics molts ho han de currar nosaltres mateixos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, en això estem.
0: I confiar poc en que ens ajudin massa, no? Molt bé, i d'anem a continuar un poquet escoltant la música en directe de Spunky Clappers, avui entrada anticipada. Com sabeu, aquest programa és leitmotiv, no només és aquestes converses que tenim i donar a conèixer el talent balear, sinó també que venguin i en el petit espai d'aquí de l'estudi de ràdio puguin mostrar la seva música en viu, en directe, sense filtres. O sigui, anem a escoltar aquesta, una segona cançó, que crec que és aquesta de Caravana, no?
1: Caravana, capítol 2 de la trilogia Habitatge.
0: Caravana.

La caravana és una història humana, persones amb nom i llinatges que ara campen pels nostres paratges. I alguns diuen que no és una vivenda digna, però on viure si el preu no minva i comprar un pis idealista és només a l'abast del turista.

0: És el ritme de Spanky Clappers. Avui, entrant anticipada a Ràdio Nacional, ens han fet aquesta visita en Àlex i en Miquel Àngel. Abans d'acabar, anem a fer una repassada on els podeu veure en viu, en directe, els podeu tocar, com heu dit abans, i els podeu demanar tot el que vulgueu. I, sobretot, no sé, comprar o invertir, maldament sigui per no res, o sigui, que us den 5 euros, o sigui, a fondo perdido, perquè pugueu... Sí. Això que se feia, no?, que de passar a Segorra, no? De passar a Escapell.
1: Claro.
0: És important invertir també en
1: els nostres... Taquilla inversa.
0: Taquilla inversa.
1: Claro, això és.
0: I que els organitzadors de la Fira B del 2042
1: ho
0: tinguin en compte també. Moltes gràcies.
1: Abans d'entrar al geriàtric, m'agrada, em faria il·lusió.
0: Avui hora baixa a les 6, presentació dels darrers singles a Purple Haze, a Palma, i n'hi ha més, com hem dit abans, millor que vosaltres, si mos ho contau.
2: El 31 de maig, sí, que tocam a un festival per Palestina, a Factoria de Sol.
1: No, a les 4, l'hora baixa, és una hora boníssima en diumenge, no teniu excusa, i per arrimar també un poc i aportar el problema de Palestina.
0: Molt bé. Què més tenim, també?
2: 4 de juny, Mais Vinilo,
0: sí,
2: a les 7.
1: Molt a les 7 de la tarda, hi estarem també.
0: Idea en ple estiu...
1: Tenim un 4 d'agost que ens fa molta il·lusió, és Claustre.
0: És Claustre a Menorca?
1: Sí, anirem allà...
0: I aneu de tots allà, no de duo, no? Sinó aneu tots o com?
1: Aneu sempre, més... Com sempre som un duo...
0: No sé si incorporeu sí, qualcú més...
2: No,
1: duo. Nosaltres a full a duo i després estic punxant, que això també m'ha fet il·lusió, com el Niño Alcalino DJ, estarem aquí posant vinils i fent ballana.
0: Tothom és Claustre.
1: Sí, és Claustre.
0: I què més tenim?
1: En principi això és el que hi ha.
0: Molt bé, alguna cosa més, però no ho direm, vale? No li direm. Sí.
2: Que sortirà el disc.
0: El disc, també, atents, no? Que sortirà el disc.
1: Sí,
0: el disc,
1: A l'estiu.
0: Com es dirà? Quin títol tindrà el disc?
1: Es diu Cosmopolites de Poble.
0: Molt bé.
1: Crec que mos defineix bastant.
0: Sí. I tornareu a explicar-nos i a presentar-nos aquí, entrant anticipada, que és Cosmopolites de Poble.
1: Gràcies.
0: Àlex Besalduc i Miquel Àngel Bastard, gràcies, Spanky Clappers, per venir. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies, a més, música feta aquí a les Illes Balears. Entrada anticipada, gràcies, que vagi bé, adéu.

0: Enrique. Y se produce en estos momentos el sorteo del cuadro final de Roland Garros, donde 4 tenistas juegan por superar la previa femenina y 3 en la previa masculina. El torneo empieza este domingo y no podrá contar con el ganador masculino del año pasado, Carlos Alcaraz.
1: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia. 2:10, l'empresari Víctor de Aldama ha desvinculat l'expresidenta del govern i actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, del cobrament de comissions a la rama balear del cas Mascaretes. Així ho ha declarat a la seva compareixença per espai d'una hora a l'Audiència Nacional. Avui és dijous 21 de maig. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. Els 4 activistes de les Balears de la flotilla pro-Palestina tornen a casa.
3: El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel, que ja han estat alliberats, arribin avui a hora baixa en un vol que sortirà a les 2 del migdia des de Turquia.
2: Minut de silenci al consolat demà.
3: Les autoritats de les Balears han mostrat el seu condol i han condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona eivissenca de 51 anys que va morir a Alacant a mans del seu marit.
2: I en els esports?
3: La direcció del Mallorca insta els aficionats a mantenir l'esperança de la permanència, tot i reconèixer que la situació és complicada.
2: Consultem la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Màximes de 28 graus de Palma, 26 a Maó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Avui es manté el temps estable i càlid. Dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà divendres temperatures similars. Màximes de 28 graus de Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Maó i 23 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar i boires durant el matí. Temperatures mínimes de 17 graus a Formentera, 16 a Palma i 12 graus a Maó. Bufarà vent de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
2: Començant parlant de tribunals, Víctor de Aldama ha desvinculat Francina Armengol i qualsevol membre de l'anterior govern balear del cobrament de comissions pel cas Mascaretes. L'empresari ha comparegut avui a l'Audiència Nacional per espai d'una hora com ha investigat en el cas Coldo arran de l'informe de l'UCO sobre els contractes de material sanitari adjudicats per les Balears a la presumpta trama durant la pandèmia del coronavirus.
3: Aldama ha dit que no li consta que cap membre del govern balear reclamés d'obvés pels contractes de mascaretes amb solucions de gestió pels quals l'executiu va pagar poc més de 3.700.000 euros. Diferència, ha insistit d'Àngel Víctor Torres, l'expresident de Canàries i avui ministre, del que recorda que Coldo li va dir que li havien de donar 50.000 euros. L'informe de la Guàrdia Civil exposa que els contractes durant la pandèmia del coronavirus eren part de la contraprestació mensual de 10.000 euros en efectiu que Aldama pagava a Coldo per tenir accés a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Aldama ha declarat durant una hora, ha insistit en que els 10.000 euros, volíem dir, no eren exclusivament de canvi dels contractes de mascaretes, sinó que eren per un pagament en general.
2: Més coses. Els 4 activistes de les Balears de la flotilla pro-Palestina tornen cap a casa. El Ministeri d'Exteriors té previst que tots els espanyols detinguts per Israel arribin avui a hora baixa procedents de Turquia. Enrique Mas, bon dia.
5: Bon dia. Els 44 ciutadans espanyols de la flotilla solidària amb Gaza seran retornats avui, ha assegurat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Els activistes han sortit el matí de la presó de Quixot, on estaven internats, i han estat traslladats a l'aeroport de Ramon, al sud d'Israel. Per ser deportats a Turquia i d'allà tenen previst volar en aquesta hora cap a Espanya. Xisca de Puig es dona d'un dels activistes retinguts, Toni Riera, que és de Sant Llorenç d'Escardassar.
6: Acabem de rebre confirmació de que els segrestats i detinguts a la presó de Quixot han pogut rebre assistència consular i que seran deportats avui cap vespre cap a Turquia. Ara van de camí cap a l'aeroport ja.
5: A més de Riera, hi ha detingudes 2 persones de Menorca, Lluís de Moner i Alonso Santos, i una altra d'Eivissa que s'estima més mantenir l'anonimat. El portaveu del govern balear és Antoni Costa.
7: Ens agradaria que poguessin tornar el més aviat possible a les Illes Balears, aquests ciutadans que són de les Illes Balears, però més enllà d'això, ni disposam de cap informació al respecte, perquè el govern de les Illes Balears, reiter, no tenim cap ni una competència, i a partir d'allí entenem que és el Ministeri qui ha de gestionar aquesta qüestió, que ens agradaria des del govern de Silva.

0: idees que poguessin tornar sans i salves el més aviat possible.
1: La Global Summit Flotilla està formada per més de 400 persones, són sanitaris, activistes, periodistes i defensors dels drets humans de més de 40 països que navegaven pel Mediterrani per denunciar el bloqueig i la massacre contra el poble palestí. Varen ser interceptats per l'exèrcit d'Israel dimarts passat prop de les costes de Xipre.
2: I les autoritats de les Illes Balears han mostrat el seu condol i han condemnat l'assassinat masclista de Marisol, la dona eivissenca de 51 anys que va morir a Alacant en mans del seu marit. Avui migdia han celebrat un minut de silenci al Consolat de Mà. Amador Bausà, bon dia.
3: Bon dia. L'home va matar dissabte la dona, també el seu fill de 24 anys, i després se va suïcidar. El govern balear ha posat a disposició dels familiars de la víctima el servei d'atenció 24 hores. Cati Salom, presidenta de l'IB Dona.
4: Condemnar qualsevol forma de violència contra les dones i dir que des del govern hem posat a disposició de la família el nostre servei 24 hores, aquest servei que no només fa aquest acompanyament telefònic, sinó també aquest acompanyament presencial en els familiars de la víctima en el cas de que ho haguessin de necessitar.
3: Dilluns, el Ministeri d'Igualtat ha convocat un comitè de crisi. 20 dones han estat assassinades per violència de gènere enguany a Espanya. Recordem que el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016. No deixa petjada la factura telefònica, tot i que s'ha d'esborrar el registre de telefonades.
2: També en successos us contam que un home de 58 anys va morir a Llora Baixa, una zona agrícola de la Torre d'Ariant, a Pollença, com a conseqüència de l'explosió d'un bidó de benzina que estava tallant amb una radial.
5: I un home ha estat detingut per violència de gènere a Palmanyola i el seu arrest ha permès el desmantellament d'un punt de venda de droga perquè a casa seva hi havia 27 kg d'aixís i 33.000 euros en efectiu.
2: I una pastera amb 30 persones a bord ha arribat avui a la zona d'Escopinar, a Formentera. Ha estat localitzada a les 9:30 del matí i es suma a les 4 embarcacions detectades ahir a les Illes amb altres amb altres 84 migrants en el seu interior. Dues i de set minuts. L'ampliació del cribratge de càncer de mama anunciada pel govern central beneficiarà 80.000 dones a les Illes Balears.
5: Ara mateix, les mamografies per a la detecció precoç de la malaltia se fan de forma rutinària a les dones que tenen entre 50 i 69 anys i el Ministeri de Sanitat ha comunicat que les proves se faran des dels 49 fins als 74. La mesura, però, no estarà del tot implantada fins d'aquí 6 anys, segons ha informat la consellera de Salut, Manuela García.
6: Formado por parte del Ministerio y pasa a formar parte de la cartera de recursos, pues de la cartera de prestaciones, perdón, del sistema. Tendremos unos 3 años para elaborar cómo se va a poder introducir esto y unos 6 años para que en esos dos grupos de edad tengan el 100% de la cobertura.
5: Així, el programa de cribratge de càncer de mama a les Balears arribarà a 245.000 dones. Se desconeix el cost de l'ampliació a nivell autonòmic, però a nivell nacional suposaran més de 500 milions d'euros. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears valoren positivament la mesura, però demanen que vengui acompanyada de més recursos. José Reyes n'és el president.
7: Tiene que disponer de la capacidad técnica para poder enviar esas invitaciones a todo ese conjunto de población y luego, por otro lado, se tiene que tener la dotación de medios en los servicios de radiología para la realización de las mamografías y al mismo tiempo después también para la realización de todas las exploraciones complementarias.
2: I més qüestions. El govern balear ha votat a favor del Pla Estatal d'Habitatge, que suposarà per a les Illes 168 milions d'euros fins al 2030.
1: Sí, el conseller d'Habitatge ha votat a favor del repartiment per, segons ha dit, responsabilitat, una quantitat que es destinarà íntegrament als programes i a les iniciatives del Pla de Xoc que ja s'està aplicant a les Illes. José Luis Mateos és el conseller d'Habitatge.
8: Queremos que quede muy claro que de esos 168 millones, la aportación que corresponde al Estado, es cierto que se multiplica por 3, pero no debemos olvidar que la aportación de nuestra comunidad autónoma se multiplica por 7.
1: Un pla de xoc que ha assegurat reconeix que hi ha un problema d'oferta. Per aquest motiu, el 40% dels doblers aniran destinats a la construcció i promoció d'habitatge públic.
2: Per cert, que el Bisbat de Mallorca assegura que l'Ajuntament de Palma no s'ha posat en contacte amb ell per acollir els residents de l'antiga presó, tot i la seva predisposició.
3: El consistori, recordem, assegura aquest mes que ja han marxat del recinte un centenar de persones.
9: El que dèiem és que mos diguin en quin de cuir, estem en les portes obertes. És raro que després de dir que n'han 300 d'allà dins, que no mos hagin dit res. I això que jo els hi he recordat a qualcú.
3: El bisbe Sebastià Taltavull ho ha assegurat durant la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials al Palau Episcopal, on també ha dit que gairebé 3 anys i mig després de la seva renúncia encara no sap qui serà el seu successor ni quan.
9: El cap de que vaig presentar la carta al Papa me va contestar, de part del Papa em van contestar, vaig que vaig ser l'únic, que seguís 2 anys més, però fa 3 i mig.
2: I a les 2:20 parlam de l'Ajuntament de Ciutadella, que presentarà un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que ordenava revertir la reforma de la plaça del Born, que l'havia convertit en una àrea només per vianants. Per ara els cotxes continuen sense poder entrar-hi. Clara Ceballos, bon dia.
10: Bon dia. La plaça del Born de Ciutadella continuarà tancada al trànsit fins que es resolgui el recurs que l'Ajuntament presentarà al Tribunal Suprem. A més, el consistori negociarà amb els comerciants perquè retiri la denúncia i continuarà treballant per resoldre les mancances assenyalades pel Tribunal Superior, com la falta d'informes tècnics. Escoltem a la batllessa Maria Jesús Bagur.
11: Seguirem lluitant per tornar a tenir la romba aquestes mesures a partir de la cassació. Paral·lelament, el procés judicial farà el seu camí. I els nostres advocats faran la feina que es considerin i l'Ajuntament seguirà amb el procés administratiu que es consideri.
10: El PP critica la gestió del govern local de Coalició d'Esquerres i demana a l'Ajuntament que reprengui el projecte des de l'inici. Juana Mari Pons n'és la portaveu.
12: Val més reconèixer els errors i començar de zero i fer les coses bé que no gastar més doblers.
10: Ara, la possibilitat que tornin els vehicles a la plaça per l'ordre judicial ha generat una nova polèmica entre els comerciants de la zona.
13: Ya pagamos toda la reforma que no queríamos, porque no la queríamos así, no es que no quisiéramos la peatonalización. Y ahora tenemos que volver a pagar para que esto se restituya a su estado anterior.
14: Es que ha sido caótico. Entonces, a mí sí me gustaría, pero no solo los coches, me encantaría también los autobuses.
10: La sentencia del Tribunal Superior no afecta el trasllat de l'estació d'autobusos, que es quedarà a la via perimetral.
2: I seguim parlant, gràcies Clara, precisament de busos, perquè l'Ajuntament de Palma ha presentat avui els 23 nous autobusos elèctrics que s'incorporaran a la flota de l'EMT de forma immediata.
1: Sí, aquesta mateixa hora baixa, 9 d'aquests 23 autobusos de la marca xinesa BYD estaran en circulació per Palma. Els vehicles que han arribat a l'illa entre els mesos d'abril i maig ja han passat el període d'adaptació i els hem pogut provar des del centre de Palma. Ho hem fet junt al batlle Jaime Martínez i el regidor de mobilitat Antonio Deudero. Martínez ha destacat la importància d'aquesta incorporació.
15: Uns vehicles moderns, accessibles, eficients i sostenibles que milloraran el servei que oferim cada dia als nostres ciutadans, permetent incrementar la disponibilitat d'autobusos per garantir una millor cobertura.
1: Aquests 23 nous autobusos formen part del pla de l'EMT per incorporar un total de 113 vehicles elèctrics a la seva flota amb una inversió de quasi 100 milions d'euros gràcies als fons municipals, estatals i europeus.
2: I també en mobilitat, a Eivissa, PP i PSOE es culpen mútuament del macroprojecte d'Aena, que preveu incrementar un 30% de la superfície aeroportuària i passar de 17 a 32 portes d'embarcament.
5: El PP assegura que va en contra de les polítiques de contenció turística que asseguren han duit a terme aquests darrers anys a l'illa i assenyalen al govern central com el culpable d'aquest macroprojecte. El PSOE, per part seva, ha anunciat que presentarà en el proper ple del Consell una moció conjunta amb Esquerra Unida Podem per mostrar el seu rebuig frontal a un projecte que, diuen, no està dins els objectius de sostenibilitat que defensen a l'illa i acusen el PP de fer un doble discurs amb el projecte d'Aena, un organisme que els populars, diuen, privatitzen. Són els portaveus del PP d'Eivissa, Toni Ramon, i del PSOE al Consell, Elena López.
16: Eivissa ha demostrado que se puede hacer un trabajo en ordenación y que la temporada turística puede funcionar bien. Y lo que no tiene ningún sentido es que ahora el Gobierno de España venga a imponer un macroproyecto, una macroampliación.
17: Fan aquestes declaracions, però per una altra banda, la realitat, els fets de les polítiques del Partit Popular a la nostra illa és tot el contrari, no? És una oportunitat més que han volgut aprofitar per atacar el govern d'en Pedro Sánchez, i en aquest cas jo crec que s'han equivocat, perquè hem de recordar que qui va privatitzar Aena va ser el propi Partit Popular.
2: I més qüestions. El govern activa una línia extraordinària de 4 milions d'euros d'ajudes al finançament empresarial per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Permetrà subvencionar operacions financeres avalades per la Societat de Garantia Recíproca, ISBA, fins a 75 milions d'euros en liquiditat empresarial per a pimes i autònoms dels sectors més afectats, el primari, la indústria, la construcció i el transport. Aquesta actuació permetrà reduir fins al 94% dels costs financers associats a les operacions de liquiditat. Cada entitat pot demanar fins a un límit de 300.000 euros. Això ho explica el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.
18: El cost de l'aval és zero per aquest autònom o aquesta pime. El tipus d'interès està bonificat amb un 90%. Per tant, de cada 10 euros o de cada 100 euros d'interès, 90 euros estan subvencionats. El cost de l'aval, 100%. El cost de comissions, 100% subvencionat. De cada 100 euros de cost per un autònom, per una pime, 94 euros estan amb ajuda de l'administració.
3: Les ajudes es poden sol·licitar a partir de demà.
2: 2:25, temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
1: El director esportiu i el cap de negoci del Mallorca diuen que el club manté l'esperança d'aconseguir la permanència a primera divisió, tot i admetre que la situació és molt complicada. Alfonso Díaz i Pablo Ortiz varen participar ahir en el sopar de la penya mallorquinista Es Bici de Campos.
19: Está complicado, pero tenemos que hacer pues nuestro trabajo de ir y ganar el último partido de liga, ¿no? Y conseguir esos 42 puntos y a ver qué ocurre. Pues espero, ¿no?, que estemos hasta el último minuto también apoyando al equipo y tratando de conseguir la victoria y a ver si se da la suerte de que el resto de resultados nos acompañen.
20: Si hay un 5% tenemos que agarrarnos a él, exprimirlo y todo pasa primero por ganar nosotros, evidentemente, y después por esperar resultados.
1: El tècnic Martín de Michelis ha demanat al club seguir l'any que ve, segons ha reconegut Ortiz, que no ha volgut parlar del seu futur.
20: Bueno, yo creo que es verdad que hablamos con el míster, él no lo transmitió, nosotros le transmitimos que también estábamos contentos con él, creo que ha tenido un impacto dentro del grupo, independientemente ahora de la falta de un partido, y yo creo que es de valorar que él esté a gusto, que esté contento en el grupo, en el Mallorca, en la ciudad y con toda la gente.
1: En tenis, Jaume Munar està jugant els quarts de final del torneig de Ginebra contra Mariano Navone. Ha perdut el primer set 6-2 i perd en el segon, ara mateix, 3-1. I en ciclisme, Enric Mas va tornar a quedar-se a les portes de guanyar una etapa al Giro d'Itàlia. Ahir creuà la meta segon, després de l'equatorià Jonathan Narváez li llevàs la victòria a l'esprint final.
2: I avui ens atem a la cultura parlant de la Fira del Llibre de Palma.
5: Des del dia 29 de maig fins al 7 de juny se farà a Palma la 44a edició de la Fira del Llibre. Per segon any consecutiu, la plaça d'Espanya serà l'escenari d'aquest esdeveniment que reunirà 16 llibreries, a més de l'editorial Moll, i per primera vegada tant el Consell de Mallorca com l'Ajuntament de Palma tindran caseta pròpia. Durant els dies de fira, els llibreters faran descomptes del 5%. Enguany, la Fira posa el focus en nous públics amb activitats els dematins amb la col·laboració de Propa Cultura, tant per als infants com per al públic adult i l'assignatura de llibres. A més de 40 activitats diferents també al llarg de tota la setmana. Miquel Ferrer és el president del Gremi de Llibreters.
21: L'objectiu d'arribar a diferents públics. El que volem explicar és que tothom té un llibre i que tothom que s'acosti a la fira trobarà un llibre per ell. No? Tenim al llarg d'aquests 10 dies tenim més de 40 activitats, és que també apostam per activitats una mica diferents, com dos podcasts en directe, un de Guarida i Tapete i de Llegir per Llegir. També tindrem una sessió, un taller de twerking i diferents presentacions de llibres, com no podria ser d'altra manera, sobretot on destacam estar en local.
2: Entre les signatures programades destaquen alguns escriptors locals com Àlex Fitó, Laia Malo, i també els debuts literaris de l'humorista Junet Chaib, Olivia Lund o el periodista Marcos Augusto.
5: Autors com Miguel Gane, Alina Not o Luciana Pecker també hi seran, i s'ha programat també un recital sobre Blai Bonet en la commemoració del centenari del seu naixement. El pregó enguany correrà a càrrec dels components del grup Fades, que sentiu de fons, i inclourà també un concert de Monkey Doo. A més, entre les activitats programades es destaca una actuació de cucorba per als més petits de la casa.
2: I més cites culturals per avui, Xavi. La mallorquina Aina Albo exposa des d'avui Interstícies, on el sol dibuixa el temps.
5: Una mostra que parteix del concepte de transformació i del pas del temps a través de l'observació del sol durant més d'un any. L'artista va instal·lar càmeres a l'exterior del museu per captar les formes que dibuixa la llum solar al cel i traslladar-les en formes geomètriques en diferents peces fetes amb fusta, vidre i capes de color.
22: Si agafes el sol en la mateixa hora del dia durant tot l'any i superposes totes les imatges, formes el que es diu un analema, que és una forma de buit, quasi, com a d'infinit, i és aquest trajecte que fa el sol.
0: antes no podía apagarme el gas.
2: I una altra cita per avui.
5: A la botiga de discos Purple Haze de Palma se farà el concert de presentació dels dos singles editats per Spunky Clappers del projecte musical de El Niño Alicantino i Miquel Bastard. Psicodèlia, punk, ritmes afrocubans i ressons balcànics amb lletres surrealistes i de denúncia social. Serà a partir de les 6.
2: Amb aquests ritmes psicodèlics arribam a les 2:30. Tornem amb més notícies al butlletí de les 4.